clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recordo, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Nostres. Blue Radio 90.2 de la FM y www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada día fem radio per tu y amb tu.
1: Novedad de la semana.

0: mix d'esportxes. Ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
1: Las mejores historias del verano siempre empiezan al caer el sol. Las luces se encienden, las copas se alzan, la música comienza y el tiempo deja de importar. Porque hay noches que no se viven, se recuerdan. Este verano vive 5 noches para recordar. Bernisa en Viu. Este jueves 23 de julio, Los Saitis. Rock, garage y surf para una noche inolvidable. Bernisa en Viu. Este verano, las mejores historias se viven en el Mirador de la Costera.

0: Escúchanos en BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
1: Glass Drive. Revisamos tus lunas antes de pasar la ITV totalmente gratis. En Glass Drive contamos con la calibración de los nuevos sistemas de cambio de carril involuntario y lector de señales de tráfico. Ahora en Glass Drive te aplicamos un tratamiento anti lluvia gratuito. Glass Drive, reparación y sustitución de lunas de automóvil e industriales. Estamos en Xàtiva, calle Ronda Sequia La Vila, 15. Teléfono 96 228 2105. Glass Drive.
2: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina: paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
1: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa de la próxima reunión al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
4: La mejor programación solo la encontrarás aquí. Blu Radio FM 90.2.

Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Inés no dona la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
4: Blue Radio Chella. Tu energía de cada día.
5: 90.2 FM y www.blueradiofm.es.

Peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

I content estem que estigues una setmana més així al costat de la ràdio, parell radiofònic, anomenat conforme vulguis. La bona qüestió és que estem molt contents de que estiguin escoltant el programa, el TRM. Una setmana més ja estem així preparats per a escoltar una nova edició del Territori Remember. Aquesta setmana han tingut el programa de la Sexta, la decadència de la ruta del bacalao, sembla que s'anomenava, les espines de la ruta del bacalao. I està donant molt que parlar. Jo me vaig divertir un munt. Em va pillar en 23 o 24 anys, ara en tinc uns 55, perquè el 56. Jo no he de queixar-me. Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM.

Cola, Jackin, la vocal o la artista. I mean, los SES 93, Pera, Comité, se toma Be Quiet, Son Glasses. Les noves tecnologies que es valen per a fer un bucle i arreglar un poquet la transició, que ara es diuen transicions.

este territorio membre. Intentar viajar en el temps. Viajar en el temps, perdó. Més títols per a la ruta del bacalao. 3 dies sin parar. De fiesta. Así fue la ruta del bacalao. La versió de 3 media premium, això sembla que no va funcionar molt. La fiesta más salvaje acabó en tragedia. Pot ser també. El senyor Joaquín Bayo, Chimo Bayo, dia que anava al seu Seat Panda, veure passar un cotxe volant, coses estranyes que passaven. És el que tenia, accidents han hagut tots els dies, o tots els dies, o tots els anys, tota la vida. Però en la ruta tal vegada, jo vas veure en la recta de Sueca, un Seat Ibiza volcat allí. Entonces, per desgràcia, ho veien normal.

De KM Passion, arribem a la fi d'este territori. Remember, con totes les setmanes, les salutacions pedalíssimes de Javi Viva, sí que la teniu. Esperem que t'hagi agradat el viatge en el test que hem tingut. Adeu i fins la setmana que